0: estrés.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la veu. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquesta setmana que ve, concretament dimecres i dijous, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura, que comptarà més amb l'homenatge dels emigrants extremenys a Catalunya i, en concret, de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mérida i l'acte institucional tindrà lloc a l'auditori i de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, tenim per endavant un diumenge que ha de tornar a ser de temps completament tranquil i més aviat asserenat. Quatre núvols poc importants al llarg d'aquest matí a la costa, també en alguns racons de l'interior de Tarragona, com la Conca de Barberà, però seran núvols que es desfaran de seguida. Aquesta tarda algun de prim, algun núvolet bàsicament decoratiu, i no tindrem avui tempestes ni cap mena de ruixat. I la temperatura força dual, matí que torna a despertar més aviat fresquet, especialment al Pirineu i a l'interior, però en canvi la tarda serà més calorosa que ahir, sobretot a l'interior de Girona i al Pla de Lleida, passant fàcilment dels 30 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa.
1: I en cultura, l'Esmart Centre de Santa Bàrbara al Montsià acull avui una xerrada a càrrec de l'investigador Joan Baptista Beltrán Reverte per homenatjar els veïns de la Plana que van patir l'infern de Mauthausen. Des de la Plana, Ràdio Tere Giné.
3: Efectivament, la xerrada focalitzarà l'atenció en el destí dels quatre veïns de Santa Bàrbara deportats als camps de concentració de Mauthausen: José Muria Moliner, Joan Bel Saragossa, Gabriel Cid Muria i Juan José Valls Aixalà. Aquest últim, l'únic que va sortir amb vida. Escoltem Joan Baptista Beltrán Reverte.
4: Ell va entrar, el de Muria Molina, va ser el primer que va entrar el 27 de setembre de 1940. Juan Val Saragossa i Gabriel Cimúria entren junts. Ells van fer el viatge des de França fins a Mauthausen junts. I van entrar el dia 11 de desembre de 1940. I després està el Juan José Valls Aixalà, que va entrar el dia 26 d'abril de 1940. 1941, este és. I després el que està ja que dir també és que tots moren, només se salva el Juan José Valls Aixalà.
3: Beltrán Reverte és autor d'obres de referència com Viatge a l'infern nazi, Els deportats de Xerta, Josep Maria Brull i Solares, De Tortosa a Mauthausen, Un viatge sense retorn, o el recent estudi que està portant a terme sobre els deportats d'Alcanar.
1: I en els esports, Barça i Lleida es veuen avui les cares a la final de la Lliga Catalana a CB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tina, porta-lo, Crele.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquest dimecres i dijous la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura, que a més comptarà amb l'homenatge dels emigrants extremenys a territori català i en concret de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mérida. L'acte institucional tindrà lloc a l'auditori de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. El cap de govern signarà també dijous un protocol de col·laboració amb el consistori extremeny per impulsar la protecció i projecció conjunta del Teatre Roma de Mérida i el Teatre Tarracó de Tarragona. I d'altra banda, el Consell Comarcal de la Garrotxa demana fer una frenada en el creixement de població perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. De fet, el president de l'ENS, Albert Danés, avisa que cal repensar el model perquè hi ha massa gent i els serveis públics no estan dimensionats a la quantitat de persones que han arribat al territori durant els darrers anys. Canviem de tema. Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les tres campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona. I la campanya anual Deixa't prendre el pèl es tornarà a dur a terme avui a Cambrils, en el que serà ja la desena edició. Es tracta d'una iniciativa solidària que cada any es dedica a una causa diferent. Des de Ràdio Cambrils, més detalls, Marga Mallol.
2: Cambrils es tornarà a deixar prendre el pèl aquest diumenge 13 de setembre al Passeig Marítim. 43 professionals de la barberia, perruqueria o massatge oferiran els seus serveis i tot el que s'aconsegueixi es destinarà a l'Associació Autisme Cambrils. Una de les seves membres, Mireia Font, ha explicat que instal·laran una carpa sensorial perquè tothom pugui saber com se senten aquestes persones.
3: És, bueno, una invitació perquè puguem notar, puguem sentir durant uns moments el que poden experimentar ells un dia qualsevol, en qualsevol moment, ja sigui al carrer, sigui a l'escola, sigui anant a comprar.
2: En les 10 edicions de la campanya Deixa't prendre el pèl s'han recaptat vora els 150.000 euros. Enguany i en porten 6.000.
1: I en els esports, en bàsquet, avui Barça i Lleida es veuen les cares a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la veu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà la setmana vinent, concretament dimecres i dijous, la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura, que comptarà més amb l'homenatge dels emigrants extremenys al territori català i en concret de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza, a prop de Badajoz, i Mérida. L'acte institucional tindrà lloc a l'auditori de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. El cap del govern també signarà dijous un protocol de col·laboració amb el consistori extremeny per impulsar la protecció i projecció conjunta del Teatre Romà de Mérida i el Teatre Tàrraco de Tarragona. Parlem ara de successos. Una batalla entre dos conductors, entre dos conductors a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit per arma blanca. Segons han confirmat fonts policials, la discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova. Segons les primeres informacions, la disputa acalorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona busca l'agressor, que encara es troba pendent de localitzar. I en agricultura, els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les tres campanyes anteriors, marcades totes per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal quan s'arribaven a les 10.000 tones, segons explica el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al camp de Tarragona, Sergi Claramunt. Tot i això, recorda que s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona que rega del pantà de Riudecanyes. I en cultura, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa. I és que l'artista feia 6 anys que lluitava contra una malaltia neurològica crònica que li havia afectat la parla i l'havia allunyat del gran públic. Un públic, això sí, que l'ha rebut tan emocionat i entregat com ho estava ella. I en els esports, avui en bàsquet, Barça i Lleida es veuen les cares a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci de manera natural i no de forma traumàtica després d'uns anys convulsos al cos. Així ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, en què ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Catà, que assumirà oficialment el càrrec després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura, ha reivindicat certa continuïtat per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la proximitat. Preguntada també per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeixia el major a renunciar perquè no la volia com a cap dels Mossos. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars de migrants aquest matí a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de Los Rosales. Té capacitat per a 864 persones i es tracta d'una parcel·la propietat de la CEPES, l'entitat pública empresarial de sòl cedida pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de Loma Colmenar han fet el recorregut a peu escortats per la policia fins a la nova instal·lació temporal en un trajecte que ha durat entre 40 minuts i una hora. No s'han produït incidències i l'operatiu ha estat coordinat per la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I a casa nostra, en plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir entre els passats dies 8 i 9 de setembre 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionades amb el tiroteig sense ferits del passat 17 d'agost. La investigació policial ha permès detenir els implicats en l'incident amb arma de foc i desmantellar 2 plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos. I més successos, una baralla entre 2 conductors a Barcelona va acabar i la tarda amb un d'ells ferits per arma blanca, segons han confirmat fonts policials. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que, com diem, es troba pendent de localització. I en cultura, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa després de superar una malaltia neurològica crònica que patia des de feia 6 anys i que li havia afectat la parla. I en els esports, ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs a domicili. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Benavés, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana dedicada al mes d'agost. Parlarem de Ramon Vilà i de Ramon Serrat. Radiarem dues sardanes estrena i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes d'agost que tancarem dilluns. D'Agustí Borgunyó, escrita a Nova York. Escoltem Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell, segon premi del concurs de sardanes de S'Agaró celebrat el 21 d'agost de 1955. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant de Ramon Vilà Ferrer en el 114 aniversari del naixement. En Ramon Vilà naixia a Granollers el 3 de setembre de 1902 i també hi moriria el 2 de gener de 2003. Va ser músic de cobla i un dels compositors de sardanes més prolífics de la seva generació. Va començar els estudis musicals als 5 anys amb el seu pare, el mestre Joan Vilà Ayats, i posteriorment va estudiar piano a l'Escola de Música de Granollers amb Aureli Font. A Barcelona va completar els estudis d'harmonia amb Enric Morera. Amb només 14 anys va ingressar com a tiple a la Principal de Granollers. Més endavant va formar part de la Copla Orquestra Pla Pell i després de la Guerra Civil va tocar amb altres formacions, entre elles la Catalònia de Granollers i la Lira de Sant Celoni, on interpretava el trombó i el flabiol. Com a compositor va tenir una producció extensa, més de 250 sardanes, a més de diverses peces de música de ball. El seu estil era especialment popular, que ell mateix anomenava efectistes, obres com Enèrgica, Batalladora, Adéu Genís, Ara em toca a mi, El refilaire, Cridanera, Anemi o Fora mandra. La seva obra també va obtenir diversos reconeixements en concursos de composició. O el 1978, Flors i Violes va obtenir el tercer premi del concurs Joaquim Serra. O el 1982, el Castell de la Roca va aconseguir el segon premi del mateix concurs. I el 1983, Cors Catalans va obtenir el primer premi Francesc Basil. L'any 79, Mercat del Ram havia obtingut també el primer premi del concurs musical de Vic, convocat amb motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Entre les moltes composicions hi ha també sardanes dedicades a diverses poblacions i persones. Ramon Vilà Ferrer va deixar una obra immensa, bona part de la qual s'ha mantingut vinculat al repertori de les cobles, una producció popular, directa i pensada sovint per a ballar i per fer lluir els instrumentistes. Com per exemple la sardana que escoltarem, obligada de tenora i ni molt menys molt coneguda ni interpretada. El títol ja diu més o menys què ens trobarem. Quina fera! La 35a del seu catàleg, datada de 1953 i dedicada a en Quimet Bofill, llavors tenora de la cobla La Lira de Sant Celoni. Quina fera ens l'ofereix la Principal del Llobregat de 2000, en Pere Benítez a la tenora.

La principal del Llobregat del 2000, amb Pere Benítez com a solista de tenora, ens acaba d'interpretar Quina fera, de Ramon Vilà. I parlem ara del que ha estat el compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Ramon Serrat naixia a Sant Joan de les Abadeses el 4 d'agost de 1881 i va morir a Terrassa el 2 de novembre de 1944. Va ser músic, compositor, director i professor de música, però el recordem especialment per la seva important producció sardanista. De ben petit va començar a estudiar música a Sant Joan, primer amb un miner aficionat a la música i després amb l'organista del monestir Basili Vilageliu. La seva trajectòria com a músic el porta a diverses poblacions: Ribes de Freser, Olot, Granollers, Cassà de la Selva i Ripoll. A Olot va formar part de la cobla La Lira el 1913. A Cassà de la Selva, juntament amb Pere Mercader i Pere Arpa, va ser un dels fundadors de la cobla Salvatana. A Ripoll va dirigir l'Escola Municipal de Música, l'Orfeó de Ripoll i diverses corals. I el 1919 va fundar la cobla orquestra de l'Aliança Ripollesa. També va rebre lliçons d'harmonia i contrapunt d'Enric Morera, que influïa la seva formació com a compositor. El 1925 es va traslladar a Terrassa, on havia guanyat per oposició la plaça de director de l'Escola Municipal de Música. També va dirigir la banda municipal i diverses agrupacions corals. La seva producció comprèn un gran nombre de sardanes, a més d'obres per a piano i violí, música simfònica, una sarsuela i altres composicions. Entre les seves sardanes trobem la Gracieta de Rocaters, l'Oretge entre els pins, la Cançó de l'Esmolet, Fent-se clar, o Pregària, entre moltes d'altres. El seu fons personal, amb centenars de partitures i documents, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Una de les seves obres més vinculades al poble natal són les serenates que va compondre el 1934 per al Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadeses, que encara avui formen part de la tradició de la Festa Major. Ramon Serrat Fajula va deixar una obra molt extensa i una profunda petjada a la música de cobla catalana, tot i que molts anys una part important de la seva producció ha quedat injustament en un segon pla. Doncs de Ramon Serrat escoltarem una de les seves grans sardanes, on la tenora és protagonista. Pregària, estrenada el 2 de juliol de 1944 a Terrassa, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya del 2000 amb Ramon Saladrigues a la tenora. Pregària, de Ramon Serrat Fajula.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferia la sardana de Ramon Serrat titulada Pregària. Anem per les estrenes. El dijous 20 d'agost es va celebrar al Castell de Calonge un concert per a dues formacions dins el Festival Festiu 2026 amb les Cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Concert estructurat en una primera part on les cobles van interpretar sardanes en solitari i una segona part en sardanes i obres conjuntes. La segona part s'iniciava amb una estrena deguda a Jordi Molina titulada El Castell de Calonge, que va ser dirigida per l'autor. Escoltarem aquesta estrena interpretada per les dues cobles amb en Jaume Aiello a la percussió des d'una gravació de la dansa catalana, El Castell de Calonge, de Jordi Molina.

Aquesta era l'estrena de Jordi Molina, titulada El castell de Calonge. I seguidament es va reestrenar per a dues cobles i percussió la sardana de Monti Galdón, Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, estrenada per una cobla el 8 de març passat en el marc del concert del mateix nom celebrat a la Sala Fontova de Calonge. Principal del Llobregat, Sant Jordi i Jaume Hielo, dirigits per Marcel Sabater. Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de Monti Galdón, gravació també de la dansa catalana.

0: sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Monti Galdón. Ens l'oferien les cobles Sant Jordi, Principal del Llobregat i Jaume Aiello a la percussió, dirigits per Marcel Sabater. Tirem full. Informació per avui dissabte. A les 12 del migdia, a Pineda de Mar, festa major amb la cobla Ciutat de Girona. A Rodonyà, festa major amb la cobla Ressò d'Ensaires del Penedès. A l'Escala, a la plaça de Catalunya, de festa major amb els Lluïssos Cobla. A la 1 del migdia, al Palau d'Anglesola, festa major amb la cobla Tàrrega. A 6:15, a Garrigoles, festa major de les Olives amb la cobla Principal de Porqueres. A Casserres, festa major amb la Berga Jove. A Granollers, de festa major amb la cobla Meravella. A 6:45 de la tarda, Calella de Palafrugell amb la cobla Baix Empordà. A Matadepera, de festa major amb la cobla Contemporània. A Premià de Mar, 53è aplec de la Sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. A Cambrils, al Parc del Pescador, 44è aplec de la Sardana amb la cobla Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, de festa major amb la Principal de Cassà. A Llançà, festa de la Velleta amb la Vila de la Jonquera. A 8:15 del vespre, a Bellcaire d'Empordà, de festa major amb la Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, a Calafell, amb la cobla Vells de Riella. Andorra la Vella, amb la cobla Ciutat de Solsona. Per les 9 del vespre, a Vidreres, 44è nit de la Sardana, amb les cobles Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I per les 10 de la nit, a Viladrau, amb la cobla Lluïssos Cobla. En Camp, vigília del 37è aplec de la Sardana, amb la cobla Flama de Farners. A Lloret de Mar, amb la Bisbal Jove. I a Roses, amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs fem una primera parada al 53è aplec de Premià de Mar per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Andalet de Premià, de Francesc Marrós, que escoltarem des d'una gravació interpretada per la cobla Caravana.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Marrós titulada Andalet de Premià, interpretada per la Cobla Caravana. Continuem endavant. Informació per diumenge. A les 11 del matí, en camp, 37è aplec de la sardana amb les Cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners. A Palau Solità i Plegamans de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. A les 12 del migdia, a Dosrius amb la Cobla Canigó. A les 12 i a les 4 de la tarda, a Peralada, 53è aplec de la sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A l'una del migdia, a Miralcamp amb la Cobla Vents de Riella. A 6:15 de la tarda, a Sant Joan de Mollet de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, a Agullana, Festa Major de l'Estrada amb la Cobla Foment del Montgrí. A les 7 de la tarda, Cervià de Ter, Festa Major amb la Cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, de Festa Major amb la Cobla Contemporània. A Llafranc, amb la Cobla Principal de Banyoles. A Brera, amb la Cobla Nova Vallès. Al Vendrell, amb la Principal del Llobregat. Per 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la Cobla Sabadell, a Malgrat de Mar amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Blanes amb la Cobla Els Rossinyolets, a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà i a Calella amb la Cobla Ciutat de Granollers. Per 8:00 del vespre, a Gramunt amb la Cobla Vents de Riella i a 10:00 de la nit a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Ciutat de

Girona i a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Pell Puigcobla. Esperem ara el 53è aplec de Peralada per escoltar el seu himne programat de conjunt. Peralada, de Josep Serra, que escoltarem des del concert festiu de Calonge, interpretada per la principal del Llobregat.

La Principal del Llobregat ens oferia la sardana de Josep Serra titulada Peralada. Abans d'enllestir la informació d'entre setmana, molt més reduïda que les darreres setmanes, pararem el 37è aplec d'en Camp per escoltar la sardana que el clourà, també interpretada de conjunt. Aplec en Camp, de Joan Roure, amb la Copla Salvatana.

Després d'escoltar la cobla salvatana interpretant A plec en camp de Joan Roure, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns, segurament la més extensa de la setmana. A les 12 del migdia a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la cobla Vents de Riella. A la 1 a Sant Ramon de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Camprodon amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès a la Rambla de Nostra Senyora de Festa Major amb la cobla Catània. Per les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vents de Riella. I a les 9 del vespre a Perpinyà amb la cobla Milenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 12 del migdia, Figaró-Montmany, de Festa Major amb la cobla Marinada, a 6:45 de la tarda, Centelles, Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona, i a les 8 del vespre, a la Seu d'Urgell, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 12:45 del migdia, a l'Escala, a la plaça de l'Església, de Festa Major amb la Ciutat de Girona, i a 9:45 de la nit a Calaf, amb els Lluïssos Cobla. Per dijous, 3 de setembre, a 6:45 de la tarda, a Pals, Festa dels Masos de Pals amb la Principal de Porqueres, i a les 9 del vespre, a Banyols de la Marenda, doble ballada amb les cobles Principal del Rosselló i de Salveres. I acabarem a divendres, 4 de setembre. A les 6 de la tarda, Cabrera de Mar, Festa de la Verema amb la Principal del Llobregat. A les 9 del vespre, Almacelles, 21ena Sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la cobla 11 de setembre. I a 9:45 de la nit a Solsona, concert de vigília de Festa Major Arnau Tordera i la cobla juvenil Ciutat de Solsona. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada que interpretarà la Ciutat de Girona dilluns a Camprodon. Una de les sardanes programades és Besalú festiu de Ricard Viladesau, que ens ofereix la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci de manera natural i no de forma traumàtica després d'uns anys convulsos al cos. Ho ha dit així en una entrevista a La Vanguardia, on ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Catà, que assumirà oficialment el càrrec després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura, ha reivindicat certa continuïtat per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la proximitat. Preguntada també per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeix si el major ha renunciat perquè no la volia com a cap dels Mossos. I en successos, un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe a la Nacional 260 al terme de Fiscal, a la província d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Segons les primeres informacions, es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor, un home de 64 anys, com hem dit, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. Seguim en successos. Un home ha resultat ferit per arma blanca i 2 persones més han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets han passat cap a 10:15 de la nit al carrer de la Llacuna. Segons ha avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra, a la CN els agents han rebut l'avís i han arribat al punt, han localitzat la persona ferida, han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després també un segon individu per un delicte d'amenaces. El servei d'emergències mèdiques ha atès la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari. I encara més successos, en aquest cas una altra baralla entre 2 conductors també a Barcelona, que va acabar ahir la tarda amb un d'ells ferit també per arma blanca, segons han confirmat fonts policials. La discussió es va produir a l'alçada del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova. Segons les primeres informacions, la disputa acalorada entre els 2 conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir l'altre al cap amb l'arma blanca i després va fugir. En aquest cas, encara no ha estat localitzat. I en els esports, en bàsquet, en joc des de les 12, la final de la Lliga Catalana ACB entre el Barça i el Lleida, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs per als blanquiblaus fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. L'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. Del Servei Català de Trànsit preveu, això sí, que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10, especialment a la P7, tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, com també en sentit nord entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65, precisament també en direcció a la P7, a la C55 i a la C58 sud, i també, per últim, a la Nacional 340 entre Comarruga i el Vendrell. Parlem també de successos, perquè un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt de Barcelona va deixar ahir a la nit un balanç de 7 ferits de diversa consideració, segons han informat fonts municipals. El sinistre es va produir pels voltants de 3:15 i, segons les primeres informacions, aquest xoc va tenir 3 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar, doncs, 6 dotacions dels bombers de Barcelona, que van haver d'excarcerar una dona atrapada en un dels turismes, i 7 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. En total es van atendre 7 persones, dues de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a diferents centres hospitalaris. I encara més successos. Un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe, en aquest cas a la Nacional 260, al terme de Fiscal, a la província aragonesa d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Les primeres informacions apunten que es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes, un home de 64 anys, com expliquem, i veí de la província de Girona, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. I en plana cultural, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa. L'artista feia 6 anys que lluitava contra una malaltia neurològica crònica que li havia afectat la parla i l'havia allunyat del seu públic, un públic precisament que l'ha rebut tan emocionat i entregat com ho estava ella. I en els esports, en bàsquet, en joc des de les 12 a Tarragona, la final de la Lliga Catalana ACB, que disputen Barça i Lleida. I en futbol, aquesta tarda, torpe el Barça a la primera divisió, que visita el camp del Llevant a partir d'un 4:15, buscant el ple de victòries per mantenir-se al capdavant de la classificació. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: brutal. Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sou s'ha d'anar al rec.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm. Rave.

0: Son las 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat de les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta franja sigui la més complicada, entre les 5 i les 10 hores, especialment a l'AP7. Les principals afectacions es podran concentrar a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca Franca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31, a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. També a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N11 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest volum de trànsit està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Barcelona va deixar ahir un balanç de 7 ferits de diversa consideració. El sinistre es va produir als voltants de 3:15 de la nit i, segons les primeres informacions, van haver-hi 3 cotxes implicats en els xocs, els quals un d'ells era una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van haver d'escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total es van atendre 7 persones ferides, dues de les quals eren de l'ambulància, que van ser totes traslladades a centres hospitalaris. I a la Diada, l'Òmnium Cultural ha denunciat avui diumenge l'actuació policial a la nit en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, s'ha demanat que s'investigui i s'aclareixin els fets. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals eren menors d'edat per desordres públics i aldarulls. I també 2 menors han resultat ferits per arma branca al carrer de Següenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons avançat Metropoli Vierta i confirmat per fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 2:15 de la matinada en què van alertar d'un jove ferit. En arribar als llocs dels fets, els agents van localitzar la primera víctima i molt a prop una altra que també presentava una agressió per arma blanca. I en cultura, el Fira Tàrrega tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa i circ i música pels carrers de la ciutat. Entre les propostes més destacades hi ha hagut la companyia Camacha, que va inaugurar el certamen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: cada 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la major de la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les 12 i aquesta mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui d'aquí una hora a les 5 i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7. Les principals afectacions es poden concentrar en aquesta carretera, tant en sentit sud entre Sant Celoni i l'Arca de Vallès, com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sur, a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest cop de volum, a trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures d'ordenació de la circulació. I Òmnium Cultural l'ha denunciat avui diumenge l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. I en aquest sentit també han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. I també l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria de Governació, ha estat treballant en una nova ordenança general de civisme. Mireia Caparrós, la Cala Ràdio.
2: La nova ordenança parteix de la necessitat d'adaptar les normes de convivència a la realitat actual del municipi, marcada, segons el text, per una important afluència turística durant els mesos d'estiu i per l'increment de determinades conductes incíviques que poden alterar la tranquil·litat i el benestar de la població resident. Un dels àmbits que es reforça és la gestió dels residus vegetals. La proposta estableix que les restes de jardineria s'han de dipositar dins dels contenidors específics i prohibeix deixar-les al seu voltant. Pel que fa als animals domèstics, es manté la prohibició de la seva presència, permanència o accés a les platges del terme municipal, excepte en les zones del litoral expressament habilitades. Xavier de la Fuente és el regidor de Governació.
3: També ja no pot ser un receptor d'escombraries ni d'actes incívics. La gran majoria de la gent actua de manera responsable, però cal donar resposta contundent a aquelles conductes que perjudiquen el conjunt del poble.
2: El text incorpora igualment un règim sancionador que diferencia entre infraccions lleus, greus i molt greus.
1: Una de les novetats. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Perquè la cicatriu

0: Son las 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Inicia aquesta hora i fins les 10 del vespre de la franja més complicada per a la circulació en aquesta operació retorn del pont de la Diada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Les principals afectacions es concentren a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a l'AP7 i a la C55 i a la C58 en sentit nord, a la N2340 entre Comarruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir el volum de vehicles, Trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I a Ceuta, la policia ha iniciat aquest matí el trasllat de centenars de migrants a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de les Rosales i té la capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la de propietat de la CEPES, que és l'entitat pública empresarial de sòl i que han cedit pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de l'Home Colmenar han fet el recorregut a peu escortats per la policia. I arran de l'11 de setembre, Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de l'esquella nit, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També en aquest sentit han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de línia policial va llançar objectes als agents. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona, aquesta matinada. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos han rebut l'avís a 2:15 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat una primera víctima ferida i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat, que han atès els 2 menors i han traslladat al centre hospitalari les seves vides, però no corren perill. I també un accident entre 2 cotxes i una ambulància a la ronda de la Barcelona va deixar ahir 7 ferits de diversa consideració. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc entre 3 vehicles implicats, un dels quals era una ambulància. En total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals eren de l'ambulància, i totes van ser traslladades a centres hospitalaris. I fins aquí les notícies de xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, amics, i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai de ràdio en el que mai sentireu música absurda, i és un lloc en el que el meu company, en David Jordani, un servidor, en Rafael Álvarez, només punxem rock and roll i els seus derivats, amics. Això sí, sempre amb la companyia que normalment ens envolta. Avui tenim per aquí a l'Arita, al Jordi Storm i a Lorenzo. Que amenitzaran la tarda segurament.
1: Que porten el Jordi i el Loren un constipat que segurament ens encomanaran a tots. Visca!
0: Segur. Yeah! Del microclima aquest que tenim aquí.
2: Visca el refredat!
0: Doncs comencem. The Apocalypse Dream és el segon disc de Kate Clover, que està a la venda des de fa concretament un any. Ha estat produït per Johan Falco, que és el productor de Fuck Up, de Chubby and the Gang i de Chisel, quasi res, i mesclat pel productor guanyador d'un Grammy, en Carlos de la Garza, que és productor de Bad Religion i Paramore, entre altres. Sou influenciat pel punk dels 70 i una mica de power pop, en cançons inspirades en el poeta beat Charles Plymell. En el seu nou àlbum, que van vindre a promocionar per aquest país fa un parell d'anys, si no recordo malament. Un artista molt mainstream que ara s'ha posat de moda, però estic segur que la seva proposta no deixarà indiferent a ningú. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat You'll Be the Death of Me, Kate Clover. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.

Molt bé, seguim aquí obrint foc al Sonic Reducer i ho fem amb The Melmax, que són una divertida banda procedent de l'Ispic. El seu estil desenfadat es podria definir com a power pop punk. No sé si provenen del planeta Adalf, però la seva descripció al seu bandcamp és irresistible, cito. The Melmax et brinden power pop punk de primer nivell, combinant guitarres jab-jab amb un teclat jub-jub, bateria pou-pou i un baix bum-bum que sentarà, que us untarà les teves xirivies. Un popurri tremend, molt agradable, molt malvat, apunyalant-te per l'esquena, traient-te la cera de les orelles, sortint al sol amb les mans despullades. Es requereix cascos i sabatilles d'estar per casa. Benvinguts al planeta Melmac. En fi, anem a escoltar el tema que dona títol al seu únic llarga durada. Això es diu Good Advices, de Melmacs.

Spiritual Cram és una banda estadounidenca formada a San Francisco. L'estil musical del grup incorpora elements de diversos gèneres, com el new wave, el punk clàssic, el reggae i el rock alternatiu. Es van formar a finals del 2017, quan Michael Bingham i Mike Fenton van començar a treballar junts després de deixar la seva anterior banda. El nom del grup es va inspirar en una cançó de Christian Death. Ja han estat considerats part de l'escena underground de la costa de Califòrnia amb altres bandes com Drain, Military Gun o Zulu. Anem a sentir del seu últim disc el tema titulat Can I Borrow Your Lighter? Spiritual Cram.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Molt bé, seguim amb The Pampanics, que és una banda de punk sueca procedent de Timra, formada el 2021 durant la pandèmia. Són crus i autèntics i barregen un so original amb altres més emblemàtics del punk dels anys 70 i 80. Després d'una sèrie de singles a principis de 2024, van llançar l'LP Punk Sounds Better on Crappy Speakers, un disc de so cru i lletres provocatives amb la seva combinació d'actitud punk amb una mirada fresca cap al món actual. Això sumat a la seva energia a l'escenari els converteix en una banda a tenir en compte. D'aquest àlbum anem a escoltar un dels singles que van servir d'avançament. Es tracta d'aquest Let's Start a Band, The Pampanics.

Els Stereo Sons s'han convertit en pocs mesos en una banda fonamental com els Corazones Elèctricos, el Frank Sud o The Bon Dritz, entre molts altres del panorama llevantí. Tenen en el seu poder des de mitjans d'octubre del passat 2023 un disc molt interessant. Puc dir que els d'Algamesí han aconseguit definitivament el seu so. En les primeres escoltes sorprèn aquesta frescor d'idees, melodies i tornades que té tot el tracklist. Fins i tot fa la impressió de ser, si no hi ha un primer disc, un segon amb una declaració d'intencions ben clara i focalitzada. Anem a sentir del seu últim Todo Mal, el tema titulat El Diablo, Stereo Zone. Oh,

Yeah, seguim amb The Wild, que és un quartet procedent a Canadà que es defineixen com una barreja perfecta de fanfarroneria rockera i actitud punk rock. Es van donar a conèixer a partir de 2015 quan van començar a recórrer milers de quilòmetres a Amèrica del Nord i Europa, girant amb artistes com Airborne, Steel Panther, Rose Tattoo, Godsmack, entre d'altres. Des del seu primer àlbum, el 2015, fins al seu següent àlbum, Will at Her, de 2017, i especialment Still Believing Rock and Roll del 2020, The Wild són una banda de tota la vida que ha recorregut el camí traçat per les grans bandes que els van precedir, amb cor, autenticitat i un profund compromís amb el que fan. Ara fa anys que no treuen disc, però encara estan en actiu. Del seu darrer disc escoltarem aquest, Bad News, The Wild.

0: adelante.
1: Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
2: Anem a parlar una mica del disc Shake the Fate del grup Falling Red. 8 temes en una mica més de 30 minuts que et deixen amb ganes de més. La premsa especialitzada parla meravelles d'ells, la gran esperança anglesa, a British Rock Band to Believe In, en diuen al Rock Magazine. La meva opinió és que es tracta d'un disc correcte, energètic i contagiós, curt però intens. Per cert, van estar girant amb Dave Evans, ex AC/DC per Europa. Així que anem a sentir un tall d'aquest disc titulat Out of Control, Falling Red.

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Let's Go's, que és una girl band de noies japoneses formada a Tòquio allà per l'any 2006. Van debutar el 2009 amb el disc Let's Go and The Let's Go's, un disc molt divertit de 13 cançons on toquen tots els pals del Google Boom Punk, del rock and roll i el punk ramoniano. Van tornar el 2011 amb Reamp, amb major velocitat i més garatge rock, el que va seguir una aturada fins al 2016, quan van tornar amb I Hate The Let's Go's. Avui ens quedarem al seu quart disc, publicat el 2009, i amb el tema que li dona nom, I Want Cherry, The Let's Go's, des de Tòquio.

El LP Espera'm en el cotxe dels bilbaïns Negra Calavera és d'aquells que et satisfan sobremanera. Ells segueixen sent en Xemi Bugatti a la veu, en l'Endica Fiz a les guitarres, en Javi Rosca a les guitarres també, en David Pincho al baix i el David Tobal a la bateria. El seu domini fascinant de la part més bruta i radical del rock and roll és fascinant. Edició de luxe en format vinil 180 grams, amb funda de cartró, amb lletres il·lustrat, gravat i mesclat i masteritzat al Cova Studio de Bilbao, amb JM San Pedro en Champe com a productor entre octubre i novembre del 2020. La portada i el artwork és obra de Mary Chris Arregui. I totes les cançons són seves, excepte Llàgrimes d'obligacions, en la qual participa les veus el mític Iñaki Urbizu Pela, que de pas també fa coros a Espera'm en el cotxe, que és el tema que sentirem ara mateix. Negra Calavera.

Molt bé, després d'escoltar els grans Negra Calavera, continuem amb Fast Eddie, que és un quartet procedent de la ciutat de Denver, a Colorado. La banda neix el 2015 quan el vocalista Micah Morris, al front, membre també de Dirty Few, amb tres músics més que es coneixen per tocar a locals comuns de l'escena local, clar. Els defineixen com a simples proveïdors de clàssic rock ràpid i dur, i la seva discografia la conformen dos LPs, un homònim publicat el 2017 i un altre de 2024, To The Stars, a part de diversos singles d'avançament. Els avala una intensa activitat en directe pels circuits de sales de la seva regió. Anem a escoltar un dels temes del segon disc, concretament aquest, Spirit Commander, Fast Eddie.

0: The Powder Monkeys va ser una banda australiana de punk rock formada el 1991. Els pilars fundadors són en Tim Hemsley, al baix i la veu, i en John Lonan, Nolan, a la guitarra. Eren exmembres de Bored. Powder Monkeys va llançar tres àlbums d'estudi. Smash It On A Knee del 94, Time Wants Our Hills del 96 i Lost City Blues del 2000, abans de separar-se el 2002. Tim Hemsley va morir el 21 de juliol del 2003 a l'edat de 31 anys d'una sobredosi d'heroïna. Una història trista per a un grup irrepetible. Anem a sentir el seu últim treball, el tema titulat, aquest l'he punxat alguna vegada però mola molt, This White Two Bucks, The Powder Monkeys.
1: Mítics.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Ens desplacem a Varsovia, d'on prové el Power Trio amb el nom de Tiger School, banda que vaig descobrir, com tantes altres, gràcies al Beringer del Cap i programa que tantes alegries ens va donar i que tant trobem a faltar. En fi, aquests polacs ens van sorprendre a finals de 2019 amb un pepinasso de disc debut titulat The Cult of Tiger School, amb 14 temassos, i és una llàstima que no hi hagin tingut continuïtat, perquè no em consta cap llançament més. Esperem que encara estiguin en actiu. He estat buscant i no he trobat res més que aquest primer disc. Anem amb un dels temassos, inclús el disc, que també havia sonat alguna vegada al programa. És un tema, en aquest cas, que es titula My Name is John, és a dir, me llamo Juan. Tiger School.

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec dels Cheats. Formats al 2001, The Cheats van decidir crear el tipus de banda que faltava a la seva ciutat natal, de Pittsburgh, un punk and roll passat de moda d'aquell que ja no es fa. Liderats pel vocalista Todd Porter, també conegut com a Todd Cheat, exlíder de Silver Tongue, The Devil i Eviction. L'alineació sempre giratòria ha recorregut molts quilòmetres de gires. Els fan una versió del Hammersmith Palace de Demolition 23, que ja vas posar fa un temps però que mola molt, que van gravar en el seu àlbum homònim del 94. La cançó és una descripció nostàlgica de l'escena de clubs de London de la dècada dels 80. Va ser escrita per Michael Monroe, Jube Wilder i Little Steven. Anem a sentir la Hammersmith Palace de Cheats.

0: Jolín, vaya tros d'himne. Seguim a la part amb el moment cover amb The Feelings, una banda formada el 2014 a Charlotte, Carolina del Nord, que ha anat madurant el seu estil des del punk furiós fins a una barreja entre punk hard rock i algun element metal que sona amb naturalitat i frescor barrejada amb la maduresa. Doncs resulta que primer com a single i després dins de l'EP No Love Lost de 2018 tenen una versió del mític tema de Kiss, Strutter, que va aparèixer originalment al disc de debut dels Kiss de 1974, que li volia dedicar aquí al Jordi Storm, que porta una samarreta de l'Aleix Braheli. Com debe ser, pues, va por ti, per tots els oients, naturalment. Doncs bé, en mar de Feelings, aquest tema sona així, Strutter.
1: Una pieza por internet.

0: Bien, chiflados primitivos, prestad atención. ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego. Es una Remington de dos cañones del calibre 12, lo mejor que puede ofrecer Almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Esta maravilla ha sido fabricada en Grand Rapids, Michigan.
1: ¿Pero qué dice?
0: Su precio de venta es de 195. La culata es de nogal y los cañones recortados de acero azul cobalto. Tiene un gatillo finísimo, ya lo ven. Compre elegante. Compre en Smart. ¿Entendido?
2: Molt bé. Fiscales ad hoc és una banda de punk chilena. La seva formació és encara discutida entre les dates corresponents al mes de setembre de 1986 o febrer de 1987. Fa uns mesos, ja bastants mesos, vaig anar a veure els RKL a Badalona i els Fiscales tocaven de teloners amb molt poca gent al recinte i he de dir que em van deixar bastant content, encara que van tocar 5 temes, dels quals només vaig sentir 3 i mig. Els suficients per fer-me fan i punxar 3 temes d'ells aquesta temporada. Anem a sentir del seu últim disc, El Flagelo, la cançó titulada Se nos va. I le vull dedicar al meu amic Omar, que fa temps que no el veig, a ver dónde te metes, chaval. Fiscales ad hoc.
3: Venga.

Molt bé, seguim amb Admiral Sir Cloudesley Shovel, que va ser el nom d'un oficial de la Marina Britànica que va viure a cavall entre el segle XVII i XVIII, però també és el nom que va adoptar a partir de 2008 un power trio britànic de hard rock vintage que va debutar el 2010 amb l'EP Return to Zero, el que va seguir el 2012 el seu primer llarga durada, Don't Hurt It, Fair It, que va recollir bones crítiques dels seguidors del rock sedentero, que van seguir amb els seus dos següents discos publicats de moment i on es poden rastrejar influències de AC/DC, MC5, Status Quo o Buffalo, per exemple. Anem a escoltar un tema inclòs al seu segon disc, Chicken Before You Break Him, més o menys. Això es diu Do It Now, Admiral Sir Cloudesley Shovel. És que no m'ho posen fàcil.

Anem ara amb uns amics. Dead Yard provenen de bandes com 77, Joe Macabre o Reapers. Aquesta tarda toquen a la Sala Radical de Granollers. Ells es van separar fa un parell d'anys, però és lo que té el rock and roll. Es van ajuntar per fer una sèrie de concerts esporàdics, però per lo que tinc entès, ara tornen de debò. Tocarem amb ells els Spitfire Scream, una altra banda d'aquí, de Catalunya, així que el bolo pinta més que interessant. Bueno, vaig compartir grup amb el bateria i guitarra respectivament de Dead Yard, que són d'aquí de Cardedeu, són els germans Morell. Així que aquesta nit la festa serà grossa. Anem a punxar del seu disc Armageddon It, el tema titulat Stench of the City, Dead Yard.

Molt bé, seguim aquí a la recta final de Sonic Reducer amb Hellscrack, una banda francesa procedent de Nantes, de rock brut i macarra, que va al gra. Els seus membres porten tocant des de finals dels 80s, ja sigui com a Hellscrack o englobats en altres bandes com els French Lovers. Van debutar com a Hellscrack el 1994. Van publicar el seu primer llançament, un CD de 5 temes il·limitat a 1.000 unitats, el 1997, i van publicar el seu primer llarga durada, Flesh and Steel, el 2000. La seva discografia fins a dia d'avui es completa amb el disc Rusted, publicat el 2009, i que inclou 16 temes en poc més de 39 minuts. Es tracta d'un disc tan collonut que ha fet que encara, a dia d'avui, estiguem esperant nou material de Hellscrack. I em costa que encara estan en actiu, però no hi ha hagut més llançaments, lamentablement. Anem a escoltar un tema del Rusted de Hellscrack. Això es diu Sad Little Girl.

0: Muchas gracias. Vamos a empezar con el test tonturo. Eso sí, antes mi primo creo que me dice algo. Por cierto, primo, hace tiempo que ya no vienes mucho por aquí, ¿eh? O sea, vas viniendo menos.
1: Ya, porque ya tengo yo mis amigos también y mis cosas, ¿sabes?
0: ¿Ah, sí?
1: O sea que...
0: Oye, pues dile a tus amigos que, joder, que vengan aquí un día, que los invitamos a merendar, hombre.
1: ¿Aquí? Sí.
0: Claro.
1: A que vean tu cara de mierda.
2: Qué majo.
3: Novembre de 1991, Itzy Stradlin, far de la fama, els concerts i especialment Axl Rose abandona el vaixell de Guns N' Roses. Gilby Clark va arribar com a substitut a la guitarra rítmica. La seva arribada va ser rebuda com una cosa de no res, com un membre simpàtic i inofensiu. Sempre presta les ordres dels Gunners, Slash o McCain. Res més lluny de la realitat, tant és així que el seu primer disc en solitari, llançat el 94, titulat Pawn Shop Guitars, és com podria considerar com un disc de Guns N' Roses, perquè tots els integrants de Guns N' Roses van participar en major o menor mesura. En Rose, Slash, Dub, Ditchai Red i Matt Sorum, incloent els músics contractats per al tour, en Teddy Andreadis i la famosa corista Roberta Freeman, així com il·lustres de l'escena rock del moment, com Sebastian Bach, Rocco Afuso, Buddy Watchell o Frank Black. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Tijuana Jail, que ja sé que ho he punxat moltes vegades, però és que m'agrada. Gilby Clark!
4: Uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último.

0: 3543302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe. Llame ahora mismo al teléfono.
1: Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. El Sonic Reducer 326. Doncs això, moltes gràcies per haver-nos escoltat, ja sigui en directe o en diferit. Estarem a iVox demà o demà passat, si Déu vol i les autoritats ho permeten. I res, moltes gràcies a tots els oients i a la gent que ens ha recolzat aquí en directe. Arita, Jordi, Loren, aquí el meu col·lega, company i germà Rafa, que formem aquí l'equip de Sonic Reducer. I bé, normalment, no sé si el Rafa vol afegir alguna cosa.
2: Afegiré algo.
1: A ver.
2: No sé si quedarem d'aquí un parell de setmanes.
1: Sí, en principi sí.
2: Sí, en principi sí. Doncs res, ens veiem d'aquí un parell de setmanes.
1: No. Doncs bé, abans el Rafa ha punxat un tema de Jung Jar, que de Dead Jar, que toquen avui a
3: Jung Jar.
1: Sí, sí. Bueno, també estaria bé, però no, de Dead Jar, una banda de col·legues que toquen avui al Radical de Granollers. Juntament amb ells toquen un altre pedazo de banda catalana que hem punxat sovint aquí també al Sonic Reducer, però normalment acaba una balada, però avui val la pena doncs escoltar l'altra banda que tocarà avui a la sala Radical de Granollers. I és una banda que fot un rock and roll, un high energy realment molt potent i que són d'aquí, doncs, per acomiadar-nos avui del seu EP She Said, posarem el tema del mateix títol. Marxem amb Spitfire Scream. Bona tarda i cuideu-vos molt.
2: I am, adeu.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, la meva mare ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà. Perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats. Totes. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balbí.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un incendi ja estabilitzat ha afectat una superfície provisional de 1.900 metres quadrats a Tagamanent, al Vallès Oriental, segons han informat els agents rurals. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 3:15 de la tarda i han activat inicialment 2 helicòpters bombarders i 9 dotacions terrestres, que han acabat pujant més tard a 12. La zona afectada es troba a prop del castell de Tagamanent i poc abans de 6:15 el foc ha quedat estabilitzat. Segons la investigació dels agents rurals, la causa del foc hauria estat un llamp latent associat a la tempesta que va afectar la zona el dimecres passat. I circulació amb retencions de forma generalitzada arreu del país en aquesta tarda de diumenge d'operació tornada del Pont de la Diada. La via més afectada per accidents és l'AP7, ja que n'hi ha hagut 3 en diversos trams durant aquesta tarda, provocant quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. A Vilafranca del Penedès encara s'acumulen 7 quilòmetres de retencions en sentit nord i 9 més entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès. Un altre accident, en aquest cas a tocar del Nus de la Trinitat, ha provocat també aturades de 3 quilòmetres a la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona durant aquesta tarda. La C16 també pateix complicacions destacades aquesta tarda. Entre Bagà i Sergia s'acumulen més de 10 quilòmetres de retencions. I també hi ha 10 quilòmetres de retencions i aturades al Ripollès, a l'N260 entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona i 3 quilòmetres a la C17 en sentit sud, és a dir, Vic. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars d'immigrants a una nova instal·lació temporal, segons les fonts del Ministeri d'Inclusió. Aquest nou assentament està ubicat al barri de Los Rosales i té una capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la del CEPES que s'ha cedit al Ministeri d'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de la Loma Colmenar han hagut de fer el recorregut a peu escortats per la policia. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri de Carmel de Barcelona. Segons han informat fonts policials a l'ACN, els Mossos van rebre l'avís a 2:15 de la matinada i alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop hi van trobar una altra, totes dues per arma blanca. I a Cultura, la 31a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants en 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat en una edició que ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre i divulgació i gastronomia. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

because my dreams are bursting at the seams.

0: 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Un total de 201.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos. Per saber-ne els detalls, connecteu amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
3: Bona nit. Doncs encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, el tram sud de l'autopista AP7 hi ha aturades d'uns 4-5 quilòmetres entre l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, més endavant entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, i encara més endavant uns 8 quilòmetres també de molta lentitud entre Olèrdola i Subirats. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7 que continua força carregat sempre, evidentment, en sentit Barcelona. Una altra via amb aturades, l'autovia A2, el tram en obres, a Jorba, amb retencions destacades de 4-5 quilòmetres, i més endavant també lentitud, aturades entre Collbató i Esparreguera, tot plegat en aquesta autovia A2 i en sentit Barcelona. Una altra via que ha anat molt carregada durant tota la jornada, l'eix del Llobregat C16, encara molt lenta amb aturades durant 5-6 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà i Cercs, i més endavant, ja a la C55, també amb trams de retencions entre Manresa i Castellgalí. A l'extrem nord de Barcelona, diguem-ne, o autopista del Maresme, la lentitud i les aturades també hi són, 2-3 quilòmetres entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró i més endavant entre Cabrera de Mar i Cabrils. Això a l'autopista del Garraf, a la C32. Acabem a prop de Barcelona amb dues vies, C33, aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i a l'extrem sud, C32, autopista del Garraf amb retencions uns 3 quilòmetres arribant a Sant Boi de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Moltes gràcies. I un home va resultar també ferit per arma blanca i al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tenir lloc en el carrer Beret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també hi dos menors van resultar ferits també per arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar als llocs dels fets, van localitzar les dues víctimes. També s'han desplaçat els serveis d'emergències que van atendre els menors. I fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Ràdio Cardedeu
2: 90.7 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Un total de 200.319 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos en l'operació tornada d'aquest pont de la Diada. Les principals retencions s'han registrat a la P7 Sud, la C19 i la N260. L'AP7 registrava en un cert moment 5,5 quilòmetres de retenció entre l'Ametlla de Mar i Amposta i també 5 més entre el Vendrell i Roda de Berà en sentit nord. Aquesta via també tenia 9 quilòmetres de congestió entre Castellet i Banyeres del Penedès i 7 de retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. L'N260 també ha registrat 9 quilòmetres d'aturades entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit sud. I un home va resultar ferit per una arma blanca ahir la nit al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tindre lloc al carrer Baret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també ahir dos menors van resultar ferits per una arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar les dues víctimes i també s'hi han desplaçat els serveis d'emergències que van atendre els dos menors. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha contestat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, també s'ha demanat que s'investiguin i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es troba a l'alçada davant la línia policial va llançar-los a objectes als agents. I en cultura, la 34a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants aquests 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat i ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre, divulgació i gastronomia. A més, aquest any el festival s'ha dedicat a la figura del cavaller castelloní Guillem d'Escarré. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Cardedeu
2: 90.7

0: casa 10. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: de 10. És la 1. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.